Aquests són els nostres consells. Depilació perfecta. Podeu evitar els granets i els vermellons si apliqueu, després de la depilació amb cera, crema per les cremades. El resultat és espectacular.

coneguem les nostres dites i refranys. Primer et sequemia, que és gipó. Vol dir que el primer s'ha d'atendre en els parents que en els gestants.

0: crec que el conec, pot dir que no.
1: Anna Catimola, de Serràpica.
2: Soy Anita de Sant Jordi.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Bon dia, som en Joan Miquel Oliver, d'Antònia Font, i som aquí per donar molts anys a Ràdio Murta, que ja n'ha fet 25, i ens ha acompanyat amb música i moltes més coses durant tots aquests anys. Així que, molts anys, Ràdio Murta, i que en pugueu fer 25 més. Salut!

Aquests són els nostres consells. Pegamento ben tancat. Quan teniu a tancar un tubo de pegamento, unteu amb un pot d'oli per al lloc on surt el mateix. Així no s'aferrarà a estar i el podreu obrir sense problemes quan el torneu a haver d'utilitzar.

0: Hola, jo som una Marga Pocoví.
1: Hola, jo som en Biel Tous.
0: Bueno, i enviem una forta ferrada i una besada molt forta a tots els oients
1: de Manu Blanco
0: de Radio Murta.
1: Això mateix. Besitos. Ciao.

coneguem les nostres dites i refranys. No hi ha metgera que se que crema. Es diu quan ja estan actuant tots els recursos i no cal esperar-ne més.

0: Això no que t'ho vinc a pont de 5 euros.
1: I són nenes que dic jo.
0: Mira, aquí soy Carmen de Sonceda.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Murta, si t'agrada, digue-ho als teus amics. És que, mira, si hi ha qualcú que li ha dit a gent que ha de sentir Ràdio Murta, som jo, som Agustín Alcasta. Escoltau, això és un missatge en tot el meu coret, perquè sou una emissora que, si no existiés, s'hauria d'inventar, s'hauria de posar obligatòria. Sou arqueòlegs de la música que posau. Sou un museu viu a través de la ràdio. I els oients estem contentíssims de sempre. Les cançons, els consells, fins i tot la publicitat. És que m'encanta. Manu, Manu Blanco, hermano. Eres un grande, muy grande, ¿eh? Y siempre me tendrás al pie del cañón con la emisora puesta en la radio.

Aquests són els nostres consells. No ploreu en les xaves. Quan hagueu de picar cebes per no plorar, poseu-les un moment dins el congelador i ja veureu com podreu tallar sense plorar.

Aquestes són les nostres dites i refranys. Si el cel cau, a tots mor agafarà davall. De ser gran de gràcies, se'n ressent tothom.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.
1: Sona Maria de la Palma.
2: Di Maria i visca Santa Maria.
3: Sona Maria de la Palma.
4: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Hola, hola, Ràdio Murta, què tal? Som en Llatza Méndez, vos vull fer arribar la meva més sincera felicitació, molt d'anys, molta salut radiofònica, adeu, adeu, adeu, adeu.

coneguem les nostres dites i refranys. Ametler, no facis via, que gelarà qualque dia. Hem de donar temps i saber esperar el moment oportú.

Hola, oients de Ràdio Murta, vos vull felicitar a tots per aquest 25 aniversari. Molt content de que poseu aquesta musiqueta que poseu cada dia, alegrau la vida a molta gent i, sobretot, vos vull enviar una abraçada molt forta a tothom, que sigui jo 25 anys més. Molt d'anys i una abraçada forta a tots.

sap. Me da pareta, és una estrella que mos ensenya el bon camí. La coneixen per tota l'illa.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: Bon dia, estimat Manu.
1: Espero que hagi passat un bon dia i amb alegria i amb bona companyia i sobretot tot el dia. Escolta, amb música ni te pot quedar curt ni curta. Escolta, amb ràdio morta. Ah, oi, una ferradeta, estimat amic.

Aquests són els nostres consells. Pedaços de cuina nets. Quan els pedaços o les esponges de la cuina tinguin un olor desagradable degut en el seu ús, feis que tornin a estar com a nous, posant-los en remull amb aigua i vinagre. Després, poseu-los dins el microones a la màxima potència durant uns segons i vos oblidareu de les seves males olors.

Coneguem les nostres dites i refranys. Quan li ha vist el cul, diu que és femella. Se diu quan algú acaba de descobrir una cosa que tothom ja sabia.

0: más. Em venen margarites per benetes, no?
1: Crit de Planes de Muro, Font de Loren i...
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Sempre Ràdio Murta, m'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res, vull ser feliç.

de vida, no sé quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: Castilla se llena de fiesta. Del 21 al 23 de agosto, tres días con actividades para toda la familia. El viernes 21, batucada, batalla acuática y Fantasy Girls. El sábado 22, mercado artesano, food trucks y una gran verbena con Isabel Torres, Jaime Mirablau y Oscar Romero. Y el domingo 23, juegos acuáticos, cañón de espuma, K-pop, baile mallorquín y correfoc para cerrar por todo lo alto. Tres días para vivir el verano, vivir la fiesta, vivir Campastilla.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691 82 53 21. Repito, 691 82 53 21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
2: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i sa gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, gent sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a sa taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
3: Tomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
4: Bon dia, Ràdio Murta. Som en Bernat de Càntica Fort. I com que ara és en Bernat, dijous, si podia ser, no podia posar qualque cançoneta d'en Tomeu Penyo. I ho he de dir en el meu fill Bernat, en el meu net Bernat, i allò mateix. I m'estaria greu. Au, gràcies, Dios. Gràcies.

Vols impulsar el teu negoci, fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? A Piment treballen al teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Piment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets pime.

0: 3, 2, 1. Despegan las rebajas de Easy en Mallorca. Este verano los descuentos salen de órbita en Easy Muebles y Decoración. Hasta un 60% de descuento en sofás, colchones, muebles de jardín, decoración y mucho más. Despegan las rebajas en Easy, tu tienda de muebles y decoración junto a IKEA Palma.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
2: Gran Buffet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Buffet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971 20 10 17. 20, 10 de 7, dilluns tancat.
3: Bon dia, Manu. Som la Maria de Petra, te creia, però si no podràs parar una cançó de la Conxa Piqué, Maria de Bon Mercedes. El de dir que no és un disco de Menorca, en el meu home especial, en Nati de Sant Oliva, en Coloma, en Miquel de Rafal, en Tomàs Navarro, en Lluís Sedinca, a tu i a tota la teva família i a la família d'en Vicent Ferrer. I llavors també heu de dir que a Maria Antònia d'Espotles, a Maria Antònia de Llummajor, a Joana de Campos i a el seu home en Pep, que ens van fer amics en el projecte Homo. Ell ja sap qui som. I li vaig dir que el meu home fa 3 mesos que me va deixar. Que el meu número de telèfon i si me vol telefonar, que me cridi. Llavors també el dedic a la Joana de... Joana... A la Maria Antònia de Llummajor, a la Antònia de Salanich, a la Maria Magdalena de Campos, a l'Eulària de Sant Ferriol i a son pare. I a tots els que criden a ràdio, molto. De Petra, Graciana, sa mare, Sis Comunà i a sa dona, a Martí Cremell i a sa dona, en una Joana de Sant Guineu, en un Joan de Sestany i la seva dona, en un Miquel Cotó i la seva dona, en un Mateu i en Maria, en un Maria i en un Simó, en un Marga del Dolidó, a Sama i en el seu nen, en un Peloni i en un Bernat del Dolidó, i en Quique, en el Camaré, en un Francisco Tanjona i en un Maria Antoni i la Camiseria, i a tots els que criden a ràdio, molt, i en un Florentino de Petra i en el seu fill en un Pedro. I a tots, i a Madalona de Sant Guineu, i a la seva germana. I a tots els que siguin a l'aigua molt fent, els meus fills, i les meves nores. A tots, i els meus nets. A tots. No són un bé molt fort. I el meu home especial, que demà farà 3 mesos que em va deixar. I em farà molt fort per tu, Manna. I la meva germana Catalina. I el meu col·legiau, la Francis. I la Joana. I a tots, i a tots els que no nomen. Perquè jo tinc una senyamalla, que no sé res. I en Tolo, i en Cati Siana, el seu home, i en Vittori. I a tots, i en Marga. A tots els meus amics. A tots. Per demà, si pot ser, a Conxa Piqué. Maria de la Mercedes. Gràcies, Manna, fins una altra. Però un bon dia.

0: no es solo venir a comer, es empezar el día con calma, compartir una comida, alargar una sobremesa o terminar el día entre buena música y buen ambiente. Eso es Cheer Up, en Plaza Ramon Llull de Manacor, abierto todo el día para ti.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
2: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Tolguides. T'esperam a la carretera Palma Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juan i Tolguides, sembrant futur des de 1910.
3: Hola, le llamo para agradecerle que pongan una música de Julio Iglesias. Muchas gracias, Manu. Te lo agradezco. Por favor, alguna vez más de Julio Iglesias. Gracias.

0: Uf, quin és xulo. I avui què fem?
1: Pues fàcil, mon anant cap a Hidroparc.
0: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de sora baixa, en diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcudi, això és que a teva.
2: OK Travel Marruecos, la aventura continúa. Estamos emocionados de ofrecer una segunda salida a Marruecos.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
2: Transmiflucer es una empresa familiar con una larga trayectoria. Tenemos todo tipo de áridos para la construcción en sacados y a granel, gran variedad de piedra y pared seca, piedras para decoración de jardines, todo tipo de marés. Realizamos transportes y excavaciones. Transmiflucer, 971-26-6036. Nos encontrarás en Camino Candurán sin número. Ses cadenes.
3: Aquests són els nostres consells. Eyes invisibles. El consum d'ai és molt recomanat per metges per millorar el reg de la sang i facilitar la feina en el cor. En canvi, no tothom disfruta quan se troba un ai dins el plat. Així, quan un guiat requeresqui eyes sencers i no voleu que apareixin a la taula, clavablis escuradents i les podreu retirar sense problemes quan aneu a servir el plat.

coneguem les nostres dites i refranys. Uns neixen amb estrella i altres neixen amb esquella. Vol dir que uns són sempre sortats i altres sempre dissortats.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Este verano Campastilla se llena de fiesta. Del 21 al 23 de agosto, tres días con actividades para toda la familia. El viernes 21, batucada, batalla acuática y fantasy girls. El sábado 22, mercado artesano, food trucks y una gran verbena con Isabel Torres, Jaime Mirablau y Oscar Romero. Y el domingo 23, juegos acuáticos, cañón de espuma, K-pop, baile mallorquín y correfoc para cerrar por todo lo alto. Tres días para vivir el verano, vivir la fiesta, vivir Campastilla.
2: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
3: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
4: Allà a Llotja, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Viniquenella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Viniquenella. A on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.
0: Ràdio Murta, obert per vacacions.
5: Vacaciones de verano para mí.
6: Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches

Aquests són els nostres consells. Ficus amb molta vitamina. Podeu preparar una bona ideal per als ficus. Se tracta de posar una cuarada de mel dins un tassó de llet i regar amb ella la planta una vegada en el mes. Pareix estrany, però és molt eficaç.

coneguem les nostres dites i refranys. Si dones abans de morir, no et faltarà sofrir. Vol dir que les donacions en vida solen dur mal resultat en el donador.

Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptem amb totes les...

0: Son de Barrio Riviera, y habito la font de Can Picafort.
1: Ana Cati de Palmanyola.
2: Con Ana, desde Santa Eugenia.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

Aquests són els nostres consells. Sanitaris brillants. Perquè els vostres sanitaris quedin com a nous, tan sols heu d'encalentir vinagre, tirant-lo per les parets de la banyera i el rentador i fregar amb un pedaç eixut. Recobraran el seu color original.

Hola, som en Carlos i en Damià de Casa Russa. Volem enviar una ferrada molt forta a tota la gent que escolta Ràdio Murta, al nostre amic Manu Blanco i, bueno, esperem que us agradi.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
3: Coneguem les nostres dites i refranys. Uns neixen amb estrella i altres estrellats. Vol dir que uns neixen amb bona sort i altres amb dolenta.

0: dona Paquita de Palma.
1: Som en Pep de Sant Cervera.
2: Som en Pep Antoni Gomila de Montreal.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

Aquests són els nostres consells. Fora moscars. Per evitar que la terra negra que se ven cridi en moscars, col·loqueu dins cada cossiol un all fet bocins i després el tapau amb un pot de terra.

La ràdio Murta m'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un so que

de vida, no sa quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, sa roda és més petita, els valors estan presents.

0: tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75. Ei, com estàu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Baixa A. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
1: Hola, soy Cristina del Valle, cantante de Amistades Peligrosas, y quería mandar un feliz cumpleaños a Radio Murta y a mi queridísimo Manu Blanco. Gracias siempre por apoyarnos, por cuidarnos, por querernos y por apostar por la música. Muchísimas felicidades. Siempre.

Aquests són els nostres consells. Ice frits. Odieu fregir ice perquè boten i acabeu cremant vos? Per evitar-ho, feis un tall en forma de creu a la base dels ice. Veureu com el problema s'ha acabat.

Estàs escoltant Ràdio Murta. Telefona'ns al 971 43 97 85 per demanar les teves cançons, dedicar-les i saludar qui vulguis. També pots contactar amb nosaltres via WhatsApp enviant una nota de veu al 691 82 53 21. 691 82 53 21. Recorda cridar amb antelació perquè la teva petició entri en el programa. Sobretot si voleu la petició per a un dia especial. Si no, l'escoltareu en el programa del dia següent. La vostra música és més que un programa. És una gran família. Uneix-te a nosaltres i gaudeix de la teva música.

0: són Esperança, de Rafal Nau.
1: Sona Fina, Can Pastilla.
2: Sona Francisca, de Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Sabíeu que el poble de Beniali, que se troba a la vall de Gallinera, a Alicant, va ser repoblat per mallorquins en el segle XVII?

0: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant-se teva boca.
1: Hola amics, som en Jaume Sureda. Pues envio una ferrada molt forta a tots els amics de Ràdio Murta i especialment a el meu amic Manu Blanco. Un beso guapasso.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Aquests són els nostres consells. Taques de roba i. Si la vostra camia a brusa s'haurà tacat de roba i, poseu unes gotes de llimona damunt les taques i deixeu la roba en el sal perquè s'aixugui. Repetiu l'operació fins que les taques desapareixin.

Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

Aquests són els nostres consells. Ungles més blanques. Pot passar que per utilitzar productes de llampiesa un poc forts, les vostres ungles se posin groguenques. Per solucionar-ho, heu de posar les ungles en remull 3 pics a la setmana amb aigua teva i un raig de suc de llimona.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui té ales, vola, i qui no, redola. Tenir dobbers facilita les coses.

mig som ja mesureda. I si no fos, si no fos, si no fos per Ràdio Murta i Manu Blanco,

0: Som a Miquel de Manacor.
1: Arturo Rosselló de Palma.
2: Anna Maria de Petra.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Cabells electrificats. Heu notat que els vostres cabells estan com electrificats? Per eliminar aquesta electricitat en poc temps, tan sols heu de passar per tots els cabells un mocador de seda. Ha de ser de seda natural. I després podreu pentinar de ben nou sense problemes d'electricitat estàtica.

coneguem les nostres dites i refranys. Saigo cau allà on és més avall. Vol dir que la justícia dels homes sol caure damunt els pobres i sempre sol trobar excusa per anar rics.

0: d'en Jeroni, de les meravelles d'aquí de Serenal.
1: Són en Tanyi de Lloseta.
2: Me llamo Enrique, de Llummajor.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta